0: Ouais.
1: Ah, c'est super. Et d'arriver à monter sur une zone humide avec des conditions de
2: vers ce terrain, on va reprendre, on va prendre, on va prendre, on va prendre, on va prendre, on va prendre, on va prendre, on va prendre, on va prendre, on va prendre, on va prendre, on va prendre, on va prendre, on va prendre, on va prendre, on va prendre, on va prendre, on va prendre, on va prendre, on va prendre, on va prendre, on va prendre, on va prendre, on va prendre, on va prendre, on va prendre, on va prendre, on va prendre, on va prendre, on va prendre, on va prendre, on va prendre, on va prendre, on va prendre, on va prendre, on va prendre, on va prendre, on va prendre, on va prendre, on va prendre, on va prendre, on va prendre, on va prendre, on va prendre, on va prendre, on va prendre, on va prendre, on va prendre, on va prendre, on va prendre, on va prendre, on va prendre, on va prendre, on va prendre, on va prendre, on va prendre, on va prendre, on va prendre, on va prendre, on va prendre, on va prendre, on va pr